0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat. 91.3
1: Ripollet Ràdio.

Tom i Jerry, la bruixa Calixta, Bambi i Moby Dick.

0: Ripollet Ràdio 91.3, l'emissora municipal.
1: Ripollet Ràdio, ja té 25 anys.

0: Radio, la emisora municipal.
1: Ripollet Ràdio, ja té 25 anys.

0: La música parla a clàssics contemporanis.
1: The Pope.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Ahir, una avaria a la xarxa elèctrica va afectar bona part de Ripollet. A mesura que va anar passant el matí, els subministres van anar recuperant amb normalitat, però alguns equipaments municipals, com el Centre Cultural o el Mercat Municipal, van trigar més de lo esperat. Fins al 26 de juliol resta obert el termini perquè entitats i col·lectius de Ripollet puguin sol·licitar l'ús dels centres cívics. L'objectiu és facilitar espais a entitats i col·lectius de Ripollet per tal que puguin realitzar activitats culturals, cursos, tallers o assaigs o reunions durant aquest període en el marc d'un programa regular. La tramitació s'ha de realitzar electrònicament a ripollet.cat. Aquest diumenge arriba al Parc del Riu Ripoll una nova edició de la Festa Holi. La jornada començarà a les 6 de la tarda amb l'espectacle de l'Associació Colors del Vallès i seguidament, a 6:45 de la tarda fins a 8:45, tindrà lloc la Festa Holi a càrrec d'Utòpica. Per gaudir de la festa amb més comoditat es recomana portar roba vella i de color blanc, aplicar-se crema hidratant abans de l'activitat, protegir els cabells i portar ulleres de sol. I tanquem un punt d'agenda. Avui a 6:45 tenim a la Biblioteca Municipal Club de Lectura Petits Plaers d'Estiu, una vila a Florència. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.
3: La Municipal fa 25 anys.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Ahir, una avaria a la xarxa elèctrica va afectar bona part de Ripollet. A mesura que va anar passant el matí, els subministres van anar recuperant normalitat, però alguns equipaments municipals, com el Centre Cultural o el Mercat Municipal, van trigar més de lo esperat. Fins al 26 de juliol resta obert el termini perquè entitats i col·lectius de Ripollet puguin sol·licitar l'ús dels centres cívics. L'objectiu és facilitar espais a entitats i col·lectius de Ripollet per tal que puguin realitzar activitats culturals, cursos, tallers o assaigs o reunions durant aquest període en el marc d'un programa regular. La tramitació s'ha de realitzar electrònicament a ripollet.cat. Aquest diumenge arriba al Parc del Riu Ripoll una nova edició de la Festa Holi. La jornada començarà a les 6 de la tarda amb l'espectacle de l'Associació Colors del Vallès i seguidament, a 6:45 de la tarda fins a 9:45, tindrà lloc la Festa Holi a càrrec d'Utòpica. Per gaudir de la festa amb més comoditat es recomana portar roba vella i de color blanc, aplicar-se crema hidratant abans de l'activitat, protegir els cabells i portar ulleres de sol. I tanquem un punt d'agenda. Avui a 6:45 tenim a la Biblioteca Municipal Club de Lectura Petits Plaers Estiu, una vila a Florència. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.
3: The voice is calling from space newspaper. Somebody's coming to eat us and grab the earth. Don't be afraid, don't be afraid, television saying. Don't look at it, don't mention it, the world is praying. Somebody's coming from street world. Deep voice coming from the earth. Strong voice coming from the space.

0: emisora municipal.
1: Ei, hola.
2: Hola.
1: Res. Només volia dir-te que tinc moltes ganes de veure't.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Ahir una avaria a la xarxa elèctrica va afectar bona part de Ripollet. A mesura que va anar passant el matí, els subministres van anar recuperant amb normalitat, però alguns equipaments municipals, com el centre cultural o el mercat municipal, van trigar més de lo esperat. Fins al 26 de juliol resta obert el termini perquè entitats i col·lectius de Ripollet puguin sol·licitar l'ús dels centres cívics. L'objectiu és facilitar espais a entitats i col·lectius de Ripollet per tal que puguin realitzar activitats culturals, cursos, tallers o assaigs o reunions durant aquest període en el marc d'un programa regular. La tramitació s'ha de realitzar electrònicament a ripollet.cat. Aquest diumenge arriba al Parc del Riu Ripoll una nova edició de la Festa Holi. La jornada començarà a les 6 de la tarda amb l'espectacle de l'Associació Colors del Vallès i seguidament, a 6:45 de la tarda fins a 8:45, tindrà lloc la Festa Holi a càrrec d'Utòpica. Per gaudir de la festa amb més comoditat es recomana portar roba vella i de color blanc, aplicar-se crema hidratant abans de l'activitat, protegir els cabells i portar ulleres de sol. I tanquem un punt d'agenda. Avui a 6:45 tenim a la Biblioteca Municipal Club de Lectura Petits Plaers d'Estiu, una vila a Florència. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.
3: Ripollet Ràdio.
4: Ripollet.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Ahir, una avaria a la xarxa elèctrica va afectar bona part de Ripollet. A mesura que va anar passant el matí, els subministres van anar recuperant amb normalitat, però alguns equipaments municipals, com el centre cultural o el mercat municipal, van trigar més de lo esperat. Fins al 26 de juliol resta obert el termini perquè entitats i col·lectius de Ripollet puguin sol·licitar l'ús dels centres cívics. L'objectiu és facilitar espais a entitats i col·lectius de Ripollet per tal que puguin realitzar activitats culturals, cursos, tallers o assaigs o reunions durant aquest període en el marc d'un programa regular. La tramitació s'ha de realitzar electrònicament a ripollet.cat. Aquest diumenge arriba al Parc del Riu Ripoll una nova edició de la Festa Holi. La jornada començarà a les 6 de la tarda amb l'espectacle de l'Associació Colors del Vallès i seguidament, a 6:45 de la tarda fins a 9:45, tindrà lloc la Festa Holi a càrrec d'Utòpica. Per gaudir de la festa amb més comoditat es recomana portar roba vella i de color blanc, aplicar-se crema hidratant abans de l'activitat, protegir els cabells i portar ulleres de sol. I tanquem un punt d'agenda. Avui a 6:45 tenim a la Biblioteca Municipal Club de Lectura Petits Plaers d'Estiu, una vila a Florència. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.
1: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
0: 91.3 Ripollet Ràdio.

by my ways. Follow me and climb the stairs. Love for sale.

describe of love in a childish way.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat. 91.3
1: Ripollet Ràdio.

0: Esteu escoltant Clàssics Contemporanis.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
2: Info, butlletí informatiu.
3: Us parla Mar Batalla Poveda. Ahir, una avaria a la xarxa elèctrica va afectar bona part de Ripollet. A mesura que va anar passant el matí, els subministres van anar recuperant normalitat, però alguns equipaments municipals, com el Centre Cultural o el Mercat Municipal, van trigar més de lo esperat. Fins al 26 de juliol resta obert el termini perquè entitats i col·lectius de Ripollet puguin sol·licitar l'ús dels centres cívics. L'objectiu és facilitar espais a entitats i col·lectius de Ripollet per tal que puguin realitzar activitats culturals, cursos, tallers o assaigs o reunions durant aquest període en el marc d'un programa regular. La tramitació s'ha de realitzar electrònicament a ripollet.cat. Aquest diumenge arriba al Parc del Riu Ripoll una nova edició de la Festa Holi. La jornada començarà a les 6 de la tarda amb l'espectacle de l'Associació Colors del Vallès i seguidament, a 6:45 de la tarda fins a 9:45, tindrà lloc la Festa Holi a càrrec d'Utòpica. Per gaudir de la festa amb més comoditat es recomana portar roba vella i de color blanc, aplicar-se crema hidratant abans de l'activitat, protegir els cabells i portar ulleres de sol. I tanquem un punt d'agenda. Avui a 6:45 tenim a la Biblioteca Municipal Club de Lectura Petits Plaers Estiu, una vila a Florència. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
1: Ripollet Ràdio.
4: Si vols passar el millor estiu, el teu destí és Ripollet Ràdio.

0: Cat Radio.
1: Clàssics contemporanis.
0: Cançons que donen per mi.
2: Quina calor. Refresca't amb Ripollet Ràdio.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Ahir una avaria a la xarxa elèctrica va afectar bona part de Ripollet. A mesura que va anar passant el matí, els subministres van anar recuperant amb normalitat, però alguns equipaments municipals, com el centre cultural o el mercat municipal, van trigar més de lo esperat. Fins al 26 de juliol resta obert el termini perquè entitats i col·lectius de Ripollet puguin sol·licitar l'ús dels centres cívics. L'objectiu és facilitar espais a entitats i col·lectius de Ripollet per tal que puguin realitzar activitats culturals, cursos, tallers o assaigs o reunions durant aquest període en el marc d'un programa regular. La tramitació s'ha de realitzar electrònicament a ripollet.cat. Aquest diumenge arriba al Parc del Riu Ripoll una nova edició de la Festa Holi. La jornada començarà a les 6 de la tarda amb l'espectacle de l'Associació Colors del Vallès i seguidament, a 6:45 de la tarda fins a 9:15, tindrà lloc la Festa Holi a càrrec d'Utòpica. Per gaudir de la festa amb més comoditat es recomana portar roba vella i de color blanc, aplicar-se crema hidratant abans de l'activitat, protegir els cabells i portar ulleres de sol. I tanquem un punt d'agenda. Avui a 6:45 tenim a la Biblioteca Municipal Club de Lectura Petits Plaers d'Estiu, una vila a Florència. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Ahir, una avaria a la xarxa elèctrica va afectar bona part de Ripollet. A mesura que va anar passant el matí, els subministres van anar recuperant normalitat, però alguns equipaments municipals, com el Centre Cultural o el Mercat Municipal, van trigar més de lo esperat. Fins al 26 de juliol resta obert el termini perquè entitats i col·lectius de Ripollet puguin sol·licitar l'ús dels centres cívics. L'objectiu és facilitar espais a entitats i col·lectius de Ripollet per tal que puguin realitzar activitats culturals, cursos, tallers o assaig o reunions durant aquest període en el marc d'un programa regular. La tramitació s'ha de realitzar electrònicament a ripollet.cat. Aquest diumenge arriba al Parc del Riu Ripoll una nova edició de la Festa Holi. La jornada començarà a les 6 de la tarda amb l'espectacle de l'Associació Colors del Vallès i seguidament, a 6:45 de la tarda fins a 9:45, tindrà lloc la Festa Holi a càrrec d'Utòpica. Per gaudir de la festa amb més comoditat es recomana portar roba vella i de color blanc, aplicar-se crema hidratant abans de l'activitat, protegir els cabells i portar ulleres de sol. I tanquem un punt d'agenda. Avui a 6:45 tenim a la Biblioteca Municipal Club de Lectura Petits Plaers d'Estiu, una vila a Florència. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.

0: Ripollet Ràdio. Ripollet Ràdio.
1: Desde que era bien pequeña.

Let it come.